0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Operador de grua amb POP, assessorament financer, personal administratiu, venda per a botiga de roba de casa, electricista enllumenat públic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassionat.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Som tròpic ja aquí.
2: Quasi. En alguns punts, sobretot el cas del Lluçanès, tenim les mínimes més altes de la temporada de l'any i hauríem de mirar si n'hi ha de més altes. Per fer Lluçanès, per exemple, la mínima ha estat de 24,5, fet la que tenen ara. A Lluçà, 24, Sant Bartomeu del Grau, 23,6 de mínima, a Viladrau també 23,3, Sobremunt 23,2, Font de Doblós també 23,1, el Tavertet també 23,1, pràcticament arreu té, doncs, nits tropicals, i aquí fregant la tòrrida ja, que és el Prat de Lluçanès, a partir de 25 ja serien nits tòrrides. En fi, temperatures molt altes les que vam tenir ahir, i en cas el que va fer un canvi, si va caure quatre gotes, acompanyades de fang, ahir va créixer doncs alguna nuvolada per la banda nord, acompanyats de vent fort, perquè va arribar a cops de vent de 70 km per hora. Això va destacar també el petit incendi, bueno, l'incendi que va haver-hi aquí al Casa Moianès, i amb temperatures doncs, que en alguns punts ja van passar dels 40 graus. La resta no va passar d'aquí gràcies a aquesta ventada que va fer, però si no hauríem pujat prou cap als 41 i 42 i tot. De moment a Vic es van quedar en 39,2, Torelló en 38,4, 39,5 per exemple Sant Vicenç, en algun punt que es va arribar als 40.
1: Avui canvis?
2: Canvis, sí, en principi en aquests moments doncs, tot el que passa que està molt cap al nord, hi ha lluvaixats i tempestes cap a la banda de la Vall d'Aran, i van entrant bandes de núvols de tempesta per aquesta banda. Veurem si de cara a la tarda sembla que es podria escapar algun ruixat també cap al cantó nostre. El que fa temperatures es mantenen no tan altes com ahir, però cap als 36-37 graus els seguirem tenint i no hi ha massa canvis de cara a temperatures. Els ruixats serien avui, podrien ser també el que és diumenge, dilluns, dimarts, dissabte a la banda del que és el Ripollès també, però les temperatures no fluixen, eh? Avui 37, divendres el cap de setmana es mantenen entre els 35 i 36 graus, i fins i tot veig fins i març que no baixen dels 35-36. O sigui que es mantindrà aquestes temperatures força altes, i possibles ruixats doncs, serien bueno, la banda del Ripollès a partir d'avui, i aquí ens arribarien doncs, avui, i llavors ja vindria fins i menys a dilluns, a veure si ens escapa alguna gota.
1: Doncs esperem que sigui cert i ens arribi aquesta aigua.
2: Sí, compta per això que si ens arriben en alguns punts pot fer bueno, tempestes i els ruixats aquells que tota l'aigua que no ha caigut ara cau de cop després. Esperem que no sigui així.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posar en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. Al teteo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors. Cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Com estem, Manel?
3: Bon dia, bon dia. I molta calor, molta calor. Veiem si es podeu estar tranquil·lament a la piscina, perquè es fa molta calor. Escolta, ara és qüestió d'agafar i estar tranquil·lament al mar o a la piscina. Un puesto d'aquests, a refrescar-se. Bé, anem pel nostre, que és el menjar i això. He trobat un llibre, que ja és un escriptor català, Jaume Albanell, i parla d'un sopar. Jo, a la sinopsis, diu així: l'Emma passa tot el dia, des de bon matí, preparant un sopar de celebració que vol que resulti memorable per tot i cadascú dels 12, o pot ser 13, convidats. El menjar haurà de tenir un valor que vagi més enllà del seu valor nutritiu i, fins i tot, hedonista. Mentre el repassa i el prepara, recorda o té notícies dels fets del passat, els seus i la seva família, que li faran canviar la manera de mirar el futur i també la seva pròpia biografia, que ara ja veu plena d'impostures. Ja, no sé què pot ser aquest llibre, però és un llibre de cuina i està molt bé. I ara, per aquests dies? Per aquests dies que està això insuportable? Per aquests dies que ara vindran vacances i creuen coses? Feu les begudes refrescants, que això és el millor que preu fer, però almenys per refrescar-vos a vosaltres el vostre cos, per passar menys calor. Farem unes begudes refrescants avui.
2: Fantàstic.
3: Les clàssiques i les no tan clàssiques. Per exemple, una no tan clàssica, una llimonada de pinya amb un toc de gengibre, que és refrescant i digestiva. És fàcil de fer. Podeu trobar una pinya natural que sigui madura, dolça, si pot ser, el suc d'una llimona o una llima, que necessiten 30 mil·lograms, un suc d'això. El gengibre fresc, una miqueta, una branqueta petiteta, un trosset petit, aigua, un litre d'aigua de gas natural o un gas, si voleu vosaltres, estèvia o sucre, al vostre gust. Opcional, si la pinya és dolça, no hi afegiu tant sucre, eh? Per això el sucre us ho deixo al vostre gust, d'acord? Això és l'estrenament, es tracta de pelar la pinya, trossejar-la, posar-la tot un got, a ficar-hi el suc de la llimona, a ficar-hi el gengibre i tot això, el sucre, i a partir d'aquí, trinxar-lo ben trinxat, sense l'aigua. I a partir d'aquí, quan estigui ben trinxat, tot ben trinxat, i afegim l'aigua. Aquí, si voleu, hi podeu afegir unes fulles de menta, o que vulgueu. Un cop això el deixeu a la nevera, un dia per l'altre, si pot ser, el que fareu és que trieu-ho, i si pot ser amb botelles de litre i mig, aquestes de plàstic, el fiqueu al congelador, una hora o dues hores. I aquest temps que hagi passat, el que fareu és treu-ho i serà congelat simplement els laterals i la part de la punta. I a partir d'aquí, agafeu aquesta aigua i que aquest gel es trenqui. I aquí, a partir d'aquí, foteu tragos amb pinya, amb un toc refrescant de gengibre, que és boníssima, i amb tocs congelats, una mica de gel, que és boníssima. I l'altre, un estri d'aquests que venen avui en dia, però fent nostre. Aquest és molt fàcil de fer. El que necessitem, aquí, 4 cullerades de sucre blanc, al vostre gust, això, eh? 3 bosses de tipus de te negre, mitja llimonada, que això agafa més rentada, i un litre d'aigua. El que farem aquí és, i posarem la llimona a partir de la meitat, i les bosses de te, i el sucre. I això el deixarem reposar 10 minutets. Un cop hagi reposat aquests 10 minutets, el que farem és treure el te negre, el triem, i la llimona. La llimona, el que farem és exprimir-la una miqueta. I un cop exprimit, el que farem? tot això ho coem si hi ha algun trosset de grana, de llimona, ho coem. Si no coem, és igual, no passa res. I hi afegim, o sigui, amb una botella també de litre i mig, si pot ser de plàstic, per ficar-ho al congelador com hem fet abans. I així, d'aquestes dues hores, el que farem és que trobem, com hem explicat abans, semicongelat, i a partir d'aquí, ben fred, ben fred, ben fred. Ara, fem una llimonada que tenim una festa a casa. Fem una festa a casa, que farà, pot ser un sopar, pot ser un dinar. Aquesta llimonada es fa un dia abans. Us explico la cosa. Perquè és una llimonada més complicada que de les normals. Aquesta llimonada que jo som molt bona, molt bona. Aquí el que necessitem, 5 llimones, 150 grams de sucre, 3 litres d'aigua, si pot ser, de botella de litre i mig, vale? I fulles de menta. Aquí dono fulles que vull posar pedaços. Això és el menys. Què farem aquí? Netejarem la llimona i pelarem la pell de la llimona, solament la part blanca, sense la part blanca, eh? I posarem una olla amb sucre, la pell de la llimona, i mig litre d'aigua, mig litre d'aigua, i unes quantes fulles de menta. I farem a posar a bullir i deixarem infusionar, o sigui, un cop bullida, parem el foc. Les deixarem infusionar 3 hores. Què farem? Això, repartim amb aquestes 3 ampolles aquesta infusió que hem fet, vale? I afegim les fulles de menta. I a partir d'aquí, això a la nevera. Ho fiquem a la nevera i deixem-ho reposar una nit. I a partir de l'endemà fem el mateix que els altres que hem fet. Deixar-ho al congelador, 2 horetes més o menys, i quan sigui ben freda, un parell de cops, que sigui la ben glaçada, passada, i ja tindrem una bona llimonada, que resulta que aquesta llimonada us diran, ei, passa'm la recepta, que és molt bona, aquesta llimonada. I el pots fer el dia abans, tranquil·lament, i així, del dia del sopar i del dinar, a publicar-te en coses. Vale? Un altre, un aigua de síndria. Aquesta és fàcil, fàcil, fàcil. S'agafa, senzillament, el necessitem aquí, una síndria, 600 grams, més o menys, 1.300 miligrams d'aigua, més o menys, fulles de menta, 12 fulles de menta, més o menys, i gel. Però, si voleu, farem la mateixa fórmula que hem fet abans, vale? Senzillament, aquí el que farem és agafar la síndria, aquestes síndries que avui en dia no tenen granes, traiem la closca, traiem la closca, aixafem una miqueta, la passem pel túrmix, i, senzillament, hi afegim l'aigua mineral, menta, vale? I aquí, a partir d'aquí, el que farem és posar gel, si voleu posar-nos aquest moment, o l'aigua que sigui molt freda ja, o, si és l'aliment, 2 hores a la congelació, si pot ser en botella de plàstic, i tornem a repetir la mateixa operació i que sigui ben freda, ben freda. I aquí fem una aigua de maduixa, en romaní. Aquí una aigua de maduixa, en romaní, que també podem seguir la mateixa teoria que hem fet abans. El que farem aquí, maduixes, al vostre gust. El que farem és agafar-les, pelar-les, netejar-les, ben netes, posar-les dintre d'un got, les trinxem ben trinxades, i un cop ben trinxades, i afegim unes branques de romaní. Aquí, aquestes branques de romaní, ho deixem a la nevera. Deixem que vagin macerant. Un cop hagin macerat una hora o dues hores, el que farem és posar-hi una mica d'aigua, ben freda, o podem fer la mateixa teoria. El que farem és posar-ho en una botella de plàstic, jugador, i així s'escrivim en freda. I ja veus aquí que tenim aigues, llimonades, de tota classe, per treure's aquesta calor que és insuportable. Com veus això? No, no. Només ens hem refrescat una miqueta, tio, ara mateix, eh?
2: Ens convé,
3: la gent que ens escolta pot ser que diu, hòstia, doncs això és bona idea, eh? Uh-huh. Començar a treure aigua. I això al costat d'un ventilador. Una idea que us dono. Agafeu botelles de litre i mig, un piu d'aigua de l'aixeta, 3/4 parts. Les poseu al congelador, al costat del ventilador, i poseu una safata, i poseu aquestes botelles congelades, i tindreu un aire congelat, una mica congelat, que no serà un aire condicionat, però passarà un aire fresquet durant unes hores, fins que l'aigua es descongeli. Però, sobretot, poseu una safata a sota perquè recolli l'aigua que es deixa anar a la botella congelada. I això, el ventilador darrere, que empenyi aquest aire fresc que farà aquest aire. I això, i acompanyat d'aquestes aigues, d'aquests refrescos, que són totalment naturals, res de punyetes ni de calories, i a partir d'aquí aguantar aquesta calor. Déu-hi-do, déu-hi-do. Com veus això?
2: Bé, bé, és el que toca en aquests dies. Amb aquesta calor no tens ganes de gaire res.
3: Sí, sí. Doncs pues bueno, a començar les vacances, que ara les començarem, eh?
2: Clar,
3: les vacances
2: ja toca,
3: de Ràdio Vic.
2: Ja toca.
3: I toca aquestes begudes, el bon diador amb aigua de freda, i passar aquesta calor.
2: Toca refrescar-nos, i tant que sí.
3: Sí, sí.
2: I començar amb força la nova temporada.
3: Perfecte.
2: Sí,
3: que es vagi bé.
2: Molt bé, Manel, cuida't molt, una abraçada.
3: I bones vacances a tothom.
1: De tots colors.
2: El magazín de tots colors. Cada setmana ens acompanya el bon amic, el Toni Vilaró, l'herbolari de Vic. Toni, com estem?
4: Bon dia i bona calor. Això que no falti.
2: Molta gent hi ha de vacances. Nosaltres també ens toca fer un canvi de temporada.
4: Sí.
2: Com ho portes, però?
4: Bueno, bé.
2: Surt que fas vacances permanents, i ara.
4: Sí, i tant. Ja me'n canso i tot de fer vacances.
2: Diuen que, això que parlem a vegades, les plantes medicinals poden tenir algun efecte contrari amb algun medicament que prens? S'ha de vigilar també això?
4: A veure, això també passa entre medicaments. Vull dir que quan un producte està fet, per dir-ho d'alguna manera, per millorar la circulació, doncs hi posis un altre que serveixi per baixar la pressió, perquè vol dir que una cosa no acompanya l'altra, sinó que més aviat, en aquest cas, la frena. Per tant, sí que s'ha de tenir en compte, quan un es medica d'alguna cosa, evitar certes plantes que tinguin l'efecte contrari. O sigui, és molt important, no fem un disbarat, perquè, esclar, en general sempre es parla que les infusions de plantes medicinals i tal, doncs, són excel·lents i va molt bé i funcionen, i a part d'això són agradables de prendre moltes d'elles, però s'ha de tenir en compte que si la persona s'està medicant amb algun producte, sigui químic o no sigui, o sigui, és igual, però que està dissenyat, per dir-ho així, per un problema que estigui patint, ja sigui a nivell digestiu, circulatori, o inclús que hagi tingut algun cop per baixar la patacada, per dir-ho d'alguna manera, doncs molt bé, es pot prendre un producte que li millori el dolor, o sigui, dius, una mica calmant. Però, esclar, si de sobre ens prenem algun producte que el que provoca és un augment del sistema circulatori, doncs aquest calmant no servirà de res, perquè l'organisme el que està fent és millorant la circulació, perquè doncs la lesió que ha tingut

0: Sí, això sí que val la pena tenir en compte que encara que diguem que les plantes medicinals són de bon prendre, tenen un bon efecte, són tot el que vulguis, però si estem tractant algun aspecte físic amb producte químic, hem d'estar al cas de que no sigui contraproduent o que no sigui encara més potent, perquè llavors potser, doncs, no sé, es podria fer pujar la pressió a uns valors que poden ser inclús perillosos. Si val la pena tenir molt present què pretenem amb complementar la medicació que ens hagin receptat o que ens estem prenent. Val la pena tenir-ho en compte, però no fer un disbarat.
1: Això també ho podríem tenir en compte, no?, a l'hora de prendre herbes medicinals, dues
0: sí, sí.
1: De diferents, vull dir, no cal que siguin productes químics.
0: No, val la pena tenir-ho en compte. O
1: sigui
0: que...
1: I no fer-ne abús, tampoc.
0: No, inclús les antigues àvies de pagès tenien molt present que quan s'estaven prenent una herba no els donaven una altra que pogués tenir efectes contraris o efectes inclús més potencials, per dir-ho així, per evitar precisament un malestar de la persona amb la mateixa medicació, que teòricament és per millorar, i en aquest cas el que estàs fent és complicar el seu estat d'ànim.
1: Molt bé, Toni, què ens portes avui per animar-nos aquest estiu?
0: A veure, el calendari del Cornell ens dona unes bones instruccions, però, evidentment, una de les coses que avui dia no pots deixar de parlar és de les temperatures que hem d'estar suportant a resultes d'aquest canvi climàtic que estan parlant els entesos. No sé si és veritat o no, però la qüestió és que es fa notar. Es fa notar i realment val la pena evitar solellades perquè, a veure, no solament es poden perjudicar, sinó que realment es poden crear greus problemes de salut. Val la pena tenir-ho en compte i evitar, sobretot, que la calor no ens aclapari més del que realment l'organisme pot aguantar. Tindeu en compte que temperatures, sobretot sobre 40 graus, són molt perilloses, molt perilloses. Tingueu en compte que quan la persona agafa algun virus o bactèries i tal, se l'evita que la febre passi dels 40 graus. Per què? Doncs perquè podria ser tan perillós que li podia provocar realment un col·lapse. Val la pena tenir-ho en compte. Per tant, la calor del sol, si l'estem mantenint a unes temperatures, com dic, de 40 o més graus de temperatura, ens pot realment provocar greus problemes de salut. Evitem-ho perquè és una situació que no es pot aguantar i l'organisme quedarà molt tocat. No vulguem fer esforços dient que, bueno, la calor evita refredar-se. No és així. O sigui, es pot refredar més amb un cop de calor i un canvi de temperatura brusc que no pas a l'hivern que vas fent ben abrigat. O sigui, tingueu en compte i eviteu precisament poder rebre això que diem un cop de calor. És important. Bé, i ara que això que dèiem del calendari del Cornell, diu, els alls tendres, lleugerament passats per la paella, acompanyen qualsevol plat. Tenen les mateixes virtuts que els alls secs, però encara no han agafat el seu mal caràcter, o sigui, que no piquen tant. Quan arriba el bon temps, s'han de xullar les ovelles. Malauradament, avui quasi ningú aprofita la llana de les ovelles, per bé que és un dels recursos molt valuosos que escalfa, aïlla i no se'n sent. És útil, biodegradable, compostable i sostenible. I la llana està lligada

0: a la nostra història i als nostres costums. A casa podem fer aliments fermentats, casolans, com els iogurts, kèfirs, xucruc, etc. Són molt beneficiosos perquè enforteixen el sistema digestiu. Això és el que ens comenta el calendari. Un got d'aigua clara. L'aigua és encara un misteri indescifrable. Els éssers vius hi estem lligats des de que naixem i en depenem totalment. La nostra vida està lligada a l'aigua. Retornar a l'aigua allò que li pertany és una forma d'afavorir i de millorar la nostra vida. En definitiva, ens ve dir el calendari que val la pena no fer malbé l'aigua o embrutar-la quan a vegades passa que hi ha alguns productes que van claveguera avall i realment contaminen aquest element tan necessari i imprescindible per la nostra vida. El romaní. El romaní, a part de que fa una bona olor molt forta i una fragància que l'identifiquen immediatament que el toquem, l'estat salvatge és molt freqüent, però cada dia s'utilitza molt més en forma de cultiu en molts horts de Catalunya i sobretot a la Catalunya Nord, apreciat per les abelles que en fan una boníssima mel de romaní, de gran qualitat. Entra també en diverses composicions de perfums industrials. Les flors de romaní i nines per casar tot l'any n'hi ha. Sí, perquè el romaní és una planta perenne, o sigui que viu tot l'any. El ginebre. Els olis essencials, en aquest cas de ginebre, és un producte boníssim. El ginebre com a tal, qui més qui menys, tothom s'hi ha més o menys punxat una mica. Aquesta planta s'estén per moltes regions muntanyoses i zones de grans clars, de les zones planes de tot l'hemisferi nord, i té unes fulles molt fines, esqueletes, que acaben amb una punxa molt afilada, que t'hi pots punxar. Les granes són globuloses, primer verdes i després negres, un color blavós, per dir-ho així, amb una recoberta d'una espècie de cera que quan està ben madur. La planta aquesta, el producte que podem treure, és espasmòdic, regulador del sistema nerviós, vegetatiu, un bon antiinflamatori, antireumàtic i analgèsic. O sigui, si fa mal algun lloc, podem fer unes infusions de romaní o uns olis essencials de romaní. Ens serviria molt bé per problemes reumàtics, dolors d'articulacions, artritis, poliartritis i inclús problemes de ciàtica, o sigui que tinguem el nervi pinçat. També tindria efecte sobre inflamacions digestives, espasmòdiques i fermentives, o sigui, a nivell digestiu. Podem fer en forma interna o externa. Interna amb un parell de gotes de romaní, dos o tres cops al dia, barrejades amb una cullerada de mel o oli d'oliva o una mica de sucre, de sucre de canya. Això ens serviria molt bé per totes les indicacions que hem estat aplicant o explicant. També en forma externa, amb dues o tres gotes d'aquest oli essencial que podem barrejar amb algun altre oli, gotes d'oli d'oliva mateix o d'avellanes. La barreja aquesta s'aplicaria sobre les zones que tinguem dolor, per exemple, o articulacions, que també per problemes d'artrosis o artritis ens perjudiquen. També a nivell digestiu serviria molt bé per fer unes infusions d'aquesta planta o unes fregues a nivell de les articulacions i tant a nivell de de l'esquena com de la panxa. Tant una cosa com l'altra ens podria donar molt bons resultats i que podem afegir, com he dit, algun oli d'ametlles o d'avellanes o d'oliva. I aquí acaba dient que no és massa recomanable quan la noia està en estat i no l'utilitzeu molt temps sense que hi hagi una supervisió del terapeuta o del metge per estar-la saltant. Val la pena tenir-ho en compte perquè a vegades molts d'aquests medicaments, si s'apliquen en excés, també es poden donar problemes, com he comentat. I una altra planta que ara avui dia podem trobar és la primavera. La primavera perquè és una planta que és precisament quan floreix. És un curiós, bastant simbòlic, l'arribada del bon temps quan surten aquestes flors en molts marges del nostre país. El mateix que en el moment de l'any que apareixen les primaveres i les seves campanetes florals d'un color groc molt intens atreuen, evidentment, la vista cap a aquesta planta i assimilen també el cant del cucut, aquest ocell que torna a casa nostra a la mateixa època en què les primaveres floreixen. I finalment cal recordar que el que busquen les marigoles, els deliciosos, discrets i molt amagats bolets del moment, ho fan en els territoris on les flors del cucut, que és la primavera, són un indicador que normalment aquest indret possiblement podem trobar-ne algun de primavera.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor, ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen.

0: tu. Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa, i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, per davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident, i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Vial i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
14: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
14: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
15: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
14: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
16: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
17: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor. Sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
16: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
18: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
19: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ja ens quedem a casa.
16: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
6: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
20: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions en punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
21: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixar llars susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim, i els conets d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
20: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
0: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
22: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
23: A vegades, aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges. No? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
22: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
0: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons el 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
25: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
24: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
26: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
27: Nosaltres treballem en dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou.
2: i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
26: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
3: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera. Està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
8: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua, què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
7: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany, del 2026, amb més de 344 milions d'euros.
6: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
10: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí què més tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia.
9: Per ser la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
5: I feel very happy here, first of all, and...
11: Primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor.
5: Girona, very hot.
11: Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot, i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me, i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi, i vull donar-ho tot per l'equip.
9: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecenic hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la sisa joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escorta torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa, va ser el curs 18-19.
0: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

matinada li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per a recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posada en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'una Lali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.
0: Vinc de no portar res a les butxaques.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco un

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb ràdio.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.